0: Karanga mfezuru manyika mdevere muri munhu mumwe onde.
1: En el fin de semana, súbele.